temporades i més temporades. Això sembla genial. Bon sentit de l'humor, ironies i sobretot molt bona música. TRM, en setè nova temporada la sintonia de Blue Radio. Dissabtes a les 10 de la nit, diumenges a les 7 de la vesprada. Territori Remember, presentat per Javi Vivas.

0: Si coneixes Estam i està altra.
1: Si me enamore.
0: Si està l'has ballato. I està l'has cantato.
2: Falta un tobogán al pobre home. Diners no donen la fe.
0: Tu eres dels nostres. Blue Radio, 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per

0: Así comença l'informatiu del València.
1: Benvinguts a l'informatiu del València, l'informatiu d'UBCF Media Ràdio d'este divendres 22 de maig, ja en la prèvia del partidàs que demà viurem a Mestalla a les 9 de la nit entre el València i el Futbol Club Barcelona. L'últim partit d'esta temporada 2025-2026 i en xoc el somni, la il·lusió de tornar a Europa, perquè el València demà té ixa possibilitat de poder-li guanyar al Barça i, bueno, si se donen tots els resultats, si no guanya el Getafe i no guanya el Rayo Vallecano, Osasuna i a la vez respectivament, pues jugar la Conference, abastar la sèptima plaça i tornar a jugar competició europea 6 anys després. Ixe és el somni, ixa és la il·lusió que tenim tots. L'equip, els jugadors ho han dit, només va acabar el partit davant la Real Societat esta setmana, sí, a Hugo Duro ho tornava a repetir. És el somni, l'il·lusió que tenen, que té la plantilla, que tenen els jugadors, que tenen també els aficionats i Mestalla. I ojalà demà pues ho puguem aconseguir tots junts en Mestalla, com diu el nostre lema, el nostre hashtag, amb la força de Mestalla i amb la força de l'equip puguem pues aconseguir tots junts el tornar a jugar competició europea 6 anys després. Ahí estarem per a contar-ho. El partit és a les 9, des de les 8 estarem connectats ja en la sintonia d'UBCF Media Ràdio. Ara vos contem la prèvia d'ixe partidàs, l'última hora, d'ixe València-Barça. També estem pendents de la roda de premsa del míster, de Carlos Corberán, que com sempre va compareixer, pues així, en roda de premsa, en el Media Center de la ciutat esportiva de Paterna. Serà l'última roda de premsa, així en Paterna, de la temporada. Demà, després del partit a Mestalla, pues ahí tornarà a parlar el míster, però així en Paterna, i previ al partit serà l'última roda de premsa. I, bueno, pues també, el, com no, este cap de setmana tenim que estar pendents del València femení, que se juga el tornar a la Lliga F, tornar a l'èlit del futbol femení. Demà les de Miquel Crespo afronten el partit d'anada del playoff final davant el Villarreal. Demà ixe partit d'anada a la ciutat esportiva de Villarreal a les 6 de la vesprada, i la tornada serà la setmana que ve, el dissabte, així en el Antonio Puigades, ja dic, buscant ixe repte, ixe somni, ixe il·lusió que també tenen les jugadores del València femení de tornar a l'èlit del futbol femení. Bueno, pues de tot això i moltes més coses anem a parlar en este informe.

Dos cites importantíssimes tenim a la sintonia de Blue Radio, dissabtes a les 10 de la nit i diumenges a les 8 de la vesprà. Temps per a rememorar la dècada dorada del Remember, abreviat TRM. En versió llarga duració, Territori Remember. Presentat i dirigit per Javi Vivas. No es fem majors, som legendaris. A la sintonia de Blue Radio, Territori Remember.

La Tomaca, el suc de la vida. Entrevista amb Carles Gallatero, coordinador de la tercera fira de la Tomaca de Rafael Guaraf. Segueix-la en BluRadioFM.es.

0: oyes.
1: Blu Radio y BluRadioFM.es se presentan desde Autointersiativa la gran venta privada de vehículos nuevos, kilómetro cero y ocasión, de las marcas Jeep, Abarth, Opel, Peugeot, Citroën y Fiat. Jueves y viernes, en horario matinal, estaremos en directo con entrevistas, actualidad y los responsables de cada marca. Síguelo en BluRadioFM.es.
2: Bueno, pues muy buen día. Anemos a comenzar a... Ah, bueno, a explicar un poquet, de momento vaig a explicar un poquet a la audiència què és el que anem a fer, perquè aquesta programació especial de Blu Radio estem en les instal·lacions d'Autointersiativa junto al grup Palacios Automoción, i durant avui i demà anem a viure en directe tot el que s'està fent en esta venda privada de vehicles nous, quilòmetre zero i d'ocasió. És una campanya molt especial on els protagonistes van ser tant les oportunitats com l'actualitat del món del motor, que és molt interessant. A més, durant aquestes dues jornades que anem a fer, passaran per els nostres micròfons els responsables de cada marca per a parlar de temes tan importants com les financiacions, l'auge del vehicle híbrid i elèctric, el vehicle industrial i professional, les oportunitats del quilòmetre zero i ocasió, o com està canviant actualment el comprador d'automòbil. I una atenció especial, que és el que han fet en tota la campanya, programada per Blu Radio, en la qual en este cas el protagonista és hasta els 7.500 euros d'estalvi. En unitats seleccionades, una oportunitat molt interessant per a aquell que vol i siga pensant canviar el cotxe, comparar opcions o simplement conèixer tot el que en este moment ara mateix porta el sector de l'automoció. A més, vaig explicar-vos que totes les entrevistes que anem a realitzar estaran disponibles des d'avui mateix en la landing especial de BluRadioFM.es, i tant avui com demà compartirem vídeos, moments destacats i continguts exclusius en les nostres xarxes socials perquè pugueu seguir tota la programació especial i totalment, com estem ara, Jessica, ho podem fer a la carta, no? Quan ell vulgui. Però que no s'enganyen, que el dissabte acaba tota la història, eh? Així que estem preparats perquè ja arrenca esta jornada especial de Blu Radio des d'Autointersiativa, i anem a començar, si te pareix, Jessica, en la primera de les entrevistes.
3: Vale, pues contame, ¿vale? ¿Qué estás?
2: Anem allà. Estem en Dani Montagut, el recient, bueno, ascendut a gerentes de Opel. Ha costat un poc.
3: Àlex, ¿me estás escoltando a mí?
2: Ara sí, bebé.
3: Vale, ¿qué has fet?

0: Escúchanos en BluRadioFM.es y descubre Plataforma Blu, donde todo converge.
1: ¿Eres un trasto? Tant si ho eres com si no, l'Ajuntament de Xàtiva replega gratuïtament els trastos que necessites tirar. Telefona de dilluns a divendres al 670 10 83 04 per a concretar la replegada. 670 10 83 04. Fem bé. Campanya de Xàtiva Sostenible. Ajuntament de Xàtiva.
2: No és solo música, és...

0: Blu Radio y BluRadioFM.es te presentan desde Autointer Xàtiva la gran venta privada de vehículos nuevos, kilómetro cero y ocasión, de las marcas Jeep, Abarth, Opel, Peugeot, Citroën y Fiat. Jueves y viernes, en horario matinal, estaremos en directo con entrevistas, actualidad y los responsables de cada marca. Síguelo en BluRadioFM.es.
1: En el camino de la Andiga, que la gente ya lo conocerá, y anem en el tema 3. El tema 3 que anem a tratar ahora es el kilómetro cero y ocasión, que yo porto de maravilla, y que es la gran oportunidad del mercado. Y se dedica, en este caso, es el responsable de ventes de ocasión, y mejor que él, para hablar de eso, no nos va a valdre ningún. Camilo, buen día.
2: Hola, buen día.
1: Bueno, contan cosetes, Ana Bobre. ¿Por qué el vehículo de kilómetro cero está funcionando tan bien actualmente?
2: A Bobre, sobre todo, actualment jo diria que és per la immediatesa, és a dir, la gent vol un cotxe matriculat, vol en seguida, i és una manera de servir el cotxe com a nou, i el servici és el més ràpid possible. El tens matriculat, el tens preparat, en seguida, a rodar.
1: Perfecte. Què avantatges troba avui el comprador confront a un vehicle nou?
2: La major diferència, podem dir, a part de la immediatesa, perquè moltes vegades un cotxe nou, tots sabem que n'hi ha que demanar-lo a fàbrica, perquè a mi no el tens en aquest moment, a part és que tens una bona diferència al preu. A mi estem parlant d'un 20% menys del preu, sol és perquè el cotxe estigui matriculat durant uns mesos.
1: Perfecte. Molt bé, fins a quin punt és l'ahorro important d'aquest tipus d'operació?
2: El que estàvem parlant, és a dir, un 20% es pot arribar a ahorrar des d'un cotxe que tinga un mes o inclús dies i que estigui matriculat a que siga nou.
1: On treballeu la garantia i les revisions d'aquests vehicles?
2: No, les garanties són de fàbrica. En aquests cotxes, al final, tenen fins a 3 anys de garantia 100% coberta, i inclús a dia d'avui, en el programa que tinguem, tenen 8 anys o 160.000 quilòmetres de garantia.
1: Perquè és com un cotxe nou, clar.
2: Sí, sí, com si fos un cotxe nou. El tractament és el mateix. Igual.
1: Exacte. Què busca normalment el client que entra preguntant per ocasió?
2: Què busca? A veure, és a dir, al final, el primer que tot és que li quadre el model i el preu. És a dir, al final, quan venen a buscar un cotxe d'ocasió, busquen un preu que els llame l'atenció. A part, evidentment, el cotxe li té que agradar, però el que busquen és això, i a part, un bon servici.
1: Perfecte. Hi ha molta diferència entre el quilòmetre zero i el vehicle completament nou?
2: N'hi ha molta diferència, sí. És a dir,
1: els aspectes, m'imagino, perquè el quilòmetre zero no sempre és igual.
2: No, clar, és a dir, moltes vegades, inclús, és a dir, en un quilòmetre zero, també és una gamma superior a un preu més baix que la gamma del cotxe nou, però no per res, sinó perquè al final el cotxe ixe és el que és a dir, està matriculat, a lo millor no té totes les característiques que vulgui el client, però té altres que sí que el millora i te l'endús per un preu més econòmic. Entonces, té molts avantatges en això.
1: Perfecte. L'entrega immediata s'ha convertit en una prioritat per al comprador?
2: Una necessitat. És a dir, al final, el comprador a dia d'avui se li trenca el cotxe, li fa falta per treballar, per les seues necessitats, entonces volen pagar. Entonces, si tu tens entrega immediata i el servici en seguida, la gent això ho valora.

0: metem molta demanda.
1: Perfecte. En esta venda privada és una bona oportunitat per a encontrar vehicles difícils d'aconseguir?
0: Sí, molt bona oportunitat, diria jo. És a dir, perquè hem decidit fer una venda privada, com m'estàs dient, que s'han apretat els preus al màxim per rebaixar fins a 7.000 euros en algun cotxe que altre.
1: Jo me vaig a votar el guió i te vaig a veure una cosa que és molt clau, no? Perquè realment els vehicles ara mateix estan vinguent tots en canvi automàtic i tu me comentaves que falta, i jo és que vull canvi manual, i entonces en una fira d'estes podries trobar-lo.
0: En una fira d'estes pots trobar un cotxe en canvi manual a un preu, jo diria que ara molt assequible. Perquè conforme
1: hi ha gent que li agrada, no?
0: Conforme te vaig comentar, els cotxes automàtics cada vegada estan fent-se en més mercat, i entonces tenen el cotxe manual que cada vegada n'hi ha menys, té un preu molt millor inclús. És a dir, i al final, jo dic, sols et vos recomanaria que passar-ho, però sí.
1: Perfecte. Per últim, què li diries a tota la gent que todavía no té dubtes sobre comprar un cotxe d'ocasió?
0: A veure, és a dir, puc entendre que la gent pugui tindre algun dubte, però al final és que t'ahorres molt de preu. I si busques, i la majoria tenen encara garantia oficial, tenen pocs quilòmetres, estan ben revisats i sent totalment al dia, entonces jo per això sols diria que vingueren, que vegeren i que provaren. És a dir, tot això és gratuït. Això encara no se paga.
1: Jo sé que tant des d'Opel com des de Jeep s'han manyat en les seues marques, no? Però tu tens les totes. Dime uno que tinga els 7.500 euros d'ahorro.
0: Per exemple, tinc un Mercedes GLC ara mateixa, que té 7.500 euros d'ahorro i el cotxe està a vore-lo.
1: A vore-lo, no?
0: Està espectacular.
1: Vale, pues ya sí que yo sabes, ¿cómo se queda de preu total?
0: I se es queda en 32 i...
1: No, mira, ara se me ha... Ara sóc jo el que espera, tocat. Jessica, espera, espera, espera, que connectem,
2: sí, sí,
1: que connectamos.
0: Que vinga, que veja, que prove, que veja que els cotxes estan ben revisats, que estan al dia, que és que sol és vindre, veure-los i provar. És que no té res que fer més, es convencerà ell mateixa.
1: Camilo Arandiga, moltíssimes gràcies una altra volta per estar amb nosaltres. Recordeu que anem a continuar parlant d'aquesta campanya en la qual són 7.500 euros per el vehicle professional. Vine per aquí, a cosa així, que jo ara mateix en el cable estic bé. El vehicle professional, que és molt important també, perquè així d'iniciativa el vehicle professional s'utilitza molt perquè, clar, com a cotxe i com a vehicle industrial dels autònoms, no?, que tenen les faenes. I contem per això en Pepe Valor, que ens va contar unes cosetes. Ell és el responsable del vehicle, en este cas industrial i professional, com a ferramenta de treball. Pepe, bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
1: Com estàs?
3: Molt bé, així estem.
1: Bé, ens ho farem molt bé avui,
3: Sí, sí, així avui fa bon solet i com estem així fora, pues nada, aprofitar.
1: Molt bé. Bueno, conta'm ràpidament, com ha evolucionat la demanda del vehicle industrial en els últims anys?
3: Home, pues jo te diria que la demanda del vehicle industrial ha evolucionat d'una manera molt positiva i més en la nostra zona, perquè nosaltres estem així, les comarques del voltant són comarques on hi ha molta empresa, microempresa, autònomos, doncs tot aquest tipus de clientela necessita, evidentment, doncs, del vehicle industrial. I nosaltres, al llarg de la trajectòria de Grupo Palacios, en aquest cas d'Autointer, sempre hem tingut una trajectòria molt bona en el que ha sigut la venda de les quatre marques que tenim així dedicades al vehicle industrial, que són Opel, Fiat, Citroën i Peugeot.
1: Perfecte. En aquest cas, què busca avui l'autònom o l'empresa quan canvia a vehicle professional?
3: A veure, a dia d'avui el que busca el professional és no tindre preocupacions. Comprar un vehicle, tindre, si financia, tindre la seva quota, el seu gasto i no tindre sorpreses. Entonces, nosaltres el que li oferim són productes financers on li puguem incloure tot aquest tipus de productes, pues una garantia estenguda, un manteniment en el que el client paga la seva quota i no es té que preocupar de res.
1: Perfecte, molt bé. En aquest cas, bueno, quina importància sol tindre actualment el consum i l'eficiència en el vehicle de treball?
3: A veure, el consum i l'eficiència és algo superimportant. Primer, l'eficiència, perquè una empresa, una microempresa, un autònom, no pot dependre de que un vehicle s'averia, entonces necessita una bona eficiència perquè no pot perdre hores de faena perquè el seu vehicle estiga en el taller, i a nivell de consum i tot, pues claro, està ja repuntant molt la venda del industrial elèctric,

0: perquè en moltes empreses que puguen tindre 3, 4, 5 vehicles, el consum de gasoil passa a ser un lastre important. I les empreses ja estan valorant de manera molt positiva anar ficant en la seva flota de vehicles algun vehicle elèctric per a anar veient com funcionen i anar baixant aquesta quota de consum de gasoil.
1: Mm-hmm. La veritat,
0: bueno, les empreses jo crec que sempre valoren la tecnologia i la connectivitat de manera molt positiva perquè es facilita molt la faena i perquè és una manera també de tindre controlat els seus vehicles, els seus treballadors i que tot fluïsca de manera positiva.
1: Mm-hmm. Perfecte. Què sectors estan renovant més vehicles industrials actualment?
0: Pues ara mateix el que t'he comentat, nosaltres així en la zona nostra, en aquestes comarques que tenim al voltant, com siguem una empresa d'una llarga trajectòria, siguem coneguts, la gent confia en nosaltres, donem una resposta molt bona en quant a servici, entonces jo crec que un poc de tot, o sea, des de la el xicotet autònom hasta la gran empresa estan demandant aquest tipus de vehicles.
1: Perfecte. I com influeix la financiació en aquest tipus de operacions professionals?
0: Home, la financiació sempre és una part molt important de les operacions. Tenir un producte financer per a poder ofertar al client, pues, intentar anar en vehicles nous, que està clar que com més nou és el vehicle, pues, menys problemes tens. Entonces, producte financer n'hi ha de tot tipus, des de renting, leasing, financiacions lineals, vamos, que podem fer el que el client necessita.
1: Exacte. Molt bé. Per a continuar, no? Dins d'esta fira tenim bueno, oportunitats especials per als autònoms?
0: Sí, claro. Així, dins de lo que són els descuentos que ofereix la marca en si, siga Opel, Citroën, Fiat o Peugeot, des de Grupo Palacio s'ha fet un esforç molt gran, ¿vale?, per aportar aquest granet d'arena i oferir al client, pues, que s'anime a vindre a esta fira. I a part de tots els descuentos que t'he comentat, pues, Grupo Palacio també ha posat el seu granet d'arena incrementant els descuentos en uns diners prou considerables. Mm-hmm.
1: Perfecte. Què avantatges aporta dispondre de vehicles en entrega immediata?
0: Aporto pues, que l'autònomo o la xicoteta empresa o qui siga pues, sempre se'n recorden de que fa falta un vehicle quan es trenca el vehicle que estan gastant. Entonces, tindre un vehicle en stock per a entrega immediata li suposa que li vas a aliviar molt perquè quan te ven un vehicle trencat i volen anar els dos dies a treballar i veu que no té vehicle, quan tu li dius que en 2-3 dies pot estar rodant en el carrer en el vehicle nou, pues, la veritat és que jo crec que li fas un molt gran favor.
1: Bueno, dins de totes les marques que m'has comentat, realment, quines són les que més estan funcionant en aquest moment?
0: A veure, el que t'he comentat les marques a nivell de lo que és el grup. Tots els vehicles similars, o sea, Stellantis fabrica Opel, fabrica Citroën, fabrica Peugeot. Jo estic en la fira de Peugeot. Jo venc Citroën, venc Opel i venc Fiat. I són tots de la mateixa factoria, con lo qual, al llarg de l'any, durant els mesos, depenent la marca, pues cada marca aporta unes campanyes més fortes, menys fortes, i nosaltres anem sempre encarant el client al millor preu, entonces lo que fem és veure quan ve el client, quina marca és la que ofereix millors descuentos. Entonces, per a poder oferir-li el millor preu. I a partir d'ahí, però com te dic, totes les marques són la mateixa tecnologia i tot molt, molt similar.
1: Perfecte, ja com últim, fins a quin punt un bon vehicle pot millorar el treball diari d'una empresa?
0: Home, doncs com t'ha comentat antes, un bon vehicle el que fa és que no te falle, que pugues anar a treballar tots els dies i que n'hi ha que entendre que un vehicle que té que transportar, per exemple, a 4 o 5 persones que poden anar a treballar a una obra, a mitjà camí es queda averiat, entenc que aquest dia el jefe d'aquestes persones va a perdre molts diners.
1: Bueno,
0: són 4...

Els nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio

0: busques más. BluRadioFM.es, plataforma Blue.
1: ¿Eres un trasto? Tant si ho eres com si no, l'Ajuntament de Xàtiva replega gratuïtament els trastos que necessites tirar. Telefona de dilluns a divendres al 670 10 83 04 per a concretar la replegada. 670 10 83 04. Fem bé. Campanya de Xàtiva Sostenible. Ajuntament de Xàtiva.

les nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.bluradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.

dels nostres. Blue Radio, 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.